la gran pel camí. Cric carrac lo menú clear, cric carrac cabra leu ganyat. Cric carrac lo menú clear, cric carrac cabra leu ganyat. Bastiguet calqueis centralos, nu